0: Las novitats der RTR.
1: I dat dus novs triebs de lufs en la mezzolcina ed il grischun central e la UE vol regles pli strentjes per Airbnb. E las nov al microfone Florian Mon, bendi. En il Grischun dat i dus novs triebs de lufs, sco che il centun scriva, aien ins fotografas in il territori tanta la Tumliastia e l'ai, dus lufs cun dus lufins, il trieb soveni il nom Termbel. In der lanciata della Val Calanca, en erda viadi dus lufs crescits cun almain in lufin, c'il trieb cun il nom Scalvin se mova mos in territori Grischun, uer en il Tessin vegn scleri. Actualmen dati cun quei desdoc trebs de lufs en il Grischun cun almain 66 lufins. L'Union Europeica vol introducir regles pli strentjes per dar afit abitaziuns per curt temp, per exempel cun il servetsch det Airbnb. Cun las mesiras vol l'UE reducir la mancanza de spazi d'abitar in regiuns turisticas. Las regles doin esser unitares en l'entira Europa e tranter auter prescriver cura che citats d'asten introducir limitaziuns per Airbnb et auters servets. La proposta della Commissione Europeica stang veni approvada dals Paesco Members e del Parlament